0: nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón.
1: Después del año 87, 88, es la dictadura. Ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas.
2: Cualquier minoría. Él se define muy bien en este fragmento: hombre, homosexual, pobre y la dictadura de Pinochet de fondo, ¿no? En Chile.
3: Uh-huh. Sí, jo crec que en Pedro Lemebel per jo va ser crucial més que res, perquè tant per totes les tres filòlegs que són fades, la literatura és una via total de coneixement i de teorització sobre l'art, no? I en Pedro Lemebel, crec que el seu llibre de Tengo mi de Torero, el personatge de la Loca del Frente, no? Aquesta també ambigüitat de gènere i tota aquesta rebel·lió i aquesta repulsió social per la vegada acceptació en grups concrets, no? Crec que a mi me va canviar la manera de veure tant la literatura com la manera de veure l'art. I aquest documental que vaig descobrir no fa gaire, realment, me va canviar totalment la vida. De veres, va ser un llibre que me va canviar molt la vida, i en Pedro Lemebel ha estat un personatge clau, també a nivell iconogràfic i a nivell visual. M'ha canviat molt la vida en Pedro Lemebel.
2: Aquesta pel·lícula que cuenta la història, ¿no?, d'este artista visual, fue pionero, ¿no? Y hay una cosa que lamento mucho. Es una película de 2019 y es una película que él no pudo ver terminada. Uh-huh. Estas cosas son como las que lamentamos, ¿no? Porque seguro que, bueno...
3: Sí, pot ser que se grata, pot ser no. Jo crec que era molt crític. No sé si
2: li desagradat. Bueno, igual no li hubiera gustado, sí. ¿No? Bueno.
3: I després hi ha una adaptació...
2: Yo creo que sí.
3: Alguna cosa segur que li hagués agradat.
2: Sí. Sí. Y además aparece como icono y como personalidad muy importante, ¿no? De un momento y de una revolución muy concreta.
3: Sí, hi ha un moment en què recita el seu manifest, ¿no? Que té un manifest escrit com a base, sí, en vers. I hi ha un moment en què diu: tenéis que entender que yo no pongo el cachete. O sea, yo no pongo el... Es a dir, si s'estan barallant dues persones, diu, jo no posso galta, jo pongo el culo, compañero, no?
2: Ja, no pongo la otra mejilla, no? Que és una cosa com molt catòlica.
3: Sí, exacte. Jo no pongo la otra mejilla, jo pongo el culo, compañero. Claro. I això m'apareix una frase com molt crucial.
2: És perfecte. I... Els fades, sois tres filólogos uh-huh. en llengua catalana. Claro, coincidís en eso. No sé si os conocisteis estudiando la carrera.
3: Sí, sí. Sí, ¿eh? De fet, a Sawip, a Mallorca.
2: A Mallorca, sí, sí. A Sawip. Claro, tres personas que pueden estudiar la misma carrera, pero no parecerse en nada. Pero, claro, tenéis muchas cosas en común, porque un proyecto como Fadas, quiero decir, no es apto para cualquiera. No es apto para cualquier mente, para cualquier, ¿no? Para cualquier artista.
3: No. Diríem que no es de gusto general. No.
2: No, pero tenéis muchos lugares. Claro, lo único que se me ocurre es que hay muchos lugares comunes de los tres, ¿no? En Fadas.
3: Sí, sí. Total. És cert que cadascú se centra molt en una especialitat. En Vicenç fa molt la part estètica i la part de vestiment, jo més la part musical, i en Àngel més la part coreogràfica. Però sí que descobrir-nos a Mallorca va ser com un miracle, en certa manera, no? Va ser com un...
2: Un poco, ostres, sí.
3: Qui sou? O sigui, com pot ser que estiguem com... I, de fet, mos vàrem conèixer, al cap de mig any vàrem fer el grup. Va ser una cosa super immediata.
2: Que màgia, és que és
3: sí,
2: molt...
3: Sí, sí, va ser com màgic.
2: És curioso, sí, sí. Porque, claro, bueno, estudiando puedes conocer, no sé, personas muy afines, o no, ¿sabes? Pueden
3: exacto,
2: ser,
3: ¿no?
2: Claro, que lo normal es no, lo habitual sí, es no... No
3: coincidim. Podríem sortir molt malament, perquè quasi ni mos coneixíem. I van fer grup i tot, i podríem sortir fatal, però mira, sortim molt bé.
2: I el hecho de que los tres seáis filólogos, claro, también es importante, ¿no? Para el contenido de Fadas, porque es verdad que sois muy rompedores en estética, musicalmente, pero después tenéis un mensaje muy potente, y uno tiene que ver con el idioma, amb la defensa del català, ¿no?
3: Mm-hmm. Sí, molt, molt. O sigui, realment va néixer el projecte perquè tots tres teníem una mancança, no? Com a d'un referent. Que vegués de l'estètica pop, de l'estètica queer, i que ho fes en català i sobretot a Mallorca. I vàrem dir, si no hi ha ningú, farem nosaltres com puguem. I vàrem pujar al Puig de Santa Llucia i vàrem gravar un vídeo amb un mòbil i res, i quedàvem en un jardí de camp, bueno, el jardí de camp meva allà a Palma, i gravàvem dins camp meva, a la cuina. Vull dir, no... Tot era 100% quilòmetre zero, que diguem. Va ser amb zero pretensió i al final doncs ha tingut molt bona rebuda.
2: Pues sí, muy generación Z, eh? Ir sí, con un sí, móvil molt, molt. Y con un móvil tener un contenido audiovisual que, bueno, único para vosotros, seguro.
3: Sí, sí.
2: ¿No? Ese primer vídeo. Vamos con un musical.
4: Señoras y señores, les guste o no. ¡Hardware! ¿Cómo llegó aquel chico chica a convertirse en el compositor internacionalmente ignorado que apenas se tiene en pie ante ustedes? Parece que tenemos algunos bomboncitos en la sala. Hazme una caries, cariño. Ahora te interesa, ¿eh?
5: Pulgada, no putada.
4: ¿Curiosos también? Está claro que debo encontrar...
2: Películas de personajes muy potentes.
3: Sí, sí, totalmente. Sí, Henwick and the Angry Inch és més que res a nivell musical, crec que veu moltíssim de tota aquesta estètica glam, no? Que va ser super trencadora també perquè rompia molt amb aquesta estètica de gènere, no? O sigui, com a David Bowie com a referent clàssic,
2: sí.
3: Crec que trencava moltíssim amb aquesta estètica ja a molts altres artistes, na Christine and the Queens, que és de París, per exemple, no? I que també trenca moltíssim, veu moltíssim d'aquesta estètica glam. Jo crec que Hedwig és una mica aquesta demostració i a la vegada una irreverència a nivell de personatge que jo trobo que és bé, molt important per un personatge públic també tenir una mica de gràcia, perquè si no, si ets tan sèrio tot el temps i si ets tan avorrit potser no arribes a ningú, no? I crec que en Hedwig justament té una gràcia molt peculiar.
2: I además es importante también llegar incomodando.
3: Total,
2: ¿no?
3: Total.
2: Es difícil, ¿no? Porque uno lo que quiere en la vida mayoritariamente es sentirnos queridos, ¿no? Y admirados. Pero la incomodidad es tan útil porque captas mucha más atención, seguro. Y esta irreverencia que tiene el personaje de esta película, pero también tenéis, Fathers, yo creo que es, bueno, también es vuestro sello y es muy importante. Incomodar es básico.
3: Sí, totalmente. Y es una incomoditat que se fa també des de la teoria, en el cas d'en Hedwig, però perquè aquesta cançó que té, Origin of Love, que justament crec que està sonant ara,
2: sí.
3: Se basa moltíssim en la teoria de l'amor d'en Plató, no? I és una base com molt teòrica, però duita l'estètica trencadora, no? I a mi això, aquest contrast és el que m'agrada molt.
2: Pues sí.
3: Molt, molt.
2: Sangre en los labios, vamos a romper un poco esta canción que es fantástica. Sangre en los labios, vamos a escalar así.
6: ¿Ha visto a su padre?
5: ¿Por qué?
6: Llámenos.
5: Hola. ¿Y tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. Con la supercocha esa.
7: Son extranjeros que están como una puta cabra.
2: Pues no he visto esta película, pero me acabo de dar cuenta que tiene una banda sonora que, bueno, la hemos bailado infinito.
3: Sí,
2: increíble.
3: Sí, muy buena.
2: Muy buena, sí.
3: Sí, sí. O sigui, bé, Love Lies Bleeding, que és aquesta de Sang als llavis, no? Sang als labios. També la vaig descobrir molt poc i en Kristen Stewart fa de protagonista en aquesta història lèsbica, no? En què se troba amb una dona que realment vol ser culturista i crec que a nivell estètic també és impressionant i a nivell fotogràfic és molt xula i me recorda molt a Black Mirror, a un episodi de Black Mirror que es diu San Junipero, que també se basa en una història lèsbica justament amb una banda sonora molt dels anys 80, no? Molt synth-pop, tot això. I el que m'agrada més d'aquesta pel·lícula és que és molt surrealista. I jo crec que els mallorquins tenim com un gust per lo surrealista.
2: Trobes?
3: Sí, jo crec, però perquè el nostre estil de vida ja ho és. I jo crec que això Antònia Font ja ho deia molt bé. I crec que, o sigui, estic fent una parada mentre els meus veïnats són uns alemanys que estan pegant vots, no? O sigui, crec que és una vida molt surrealista. Pot passar qualsevol cosa. Ja, a la platja de Palma pots passar qualsevol cosa, no?
2: A la platja de Palma, per exemple, sí.
3: Sí, sí. I jo que m'he criat allà tota la infància, els estius, pues, no sé, com crec que tenim un gust per lo surrealista i justament aquesta cançó, vull dir, perdó, aquesta pel·lícula, crec que és una pel·lícula d'amor molt surrealista i a mi m'encanta aquest
2: toc. Sí, però, claro, este paral·lelismo que haces con la isla, que és verdad que al final, pues, el mallorquín, pues, però mos agrada lo surrealista perquè no mos queda altre remei moltes vegades.
3: Sí, clar. Sí, és una resignació.
2: Un poc.
3: Però a mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada. Però és una resignació també perquè no te'n queda d'altre que has optado.
2: Sí. Claro, sí, ja. Podría ser un surrealismo más elegido, que yo creo que también lo elegiríamos, ¿no? Porque yo creo yo creo que en el mallorquín hay un aventurero y es verdad que cuando ocurre cualquier cosa en cualquier parte del mundo, buena o mala, siempre hay un mallorquín involucrado, esto es así,
3: sí,
2: es
3: totalmente.
2: Estadística pura. Y luego también es verdad que aquí nos pasa todo. ¿No? Pocas cosas no nos han pasado a los mallorquines.
3: Sí, no. ¿A qué final de esta película no voy...? Bé, no vull fer spoilers. Però és totalment surrealista, és inverosímil. I, però jo crec que si jo l'hagués vist quan era petit, encara no tenies noció de... Ja. De la realitat encara, de lo que era possible i que no. Jo hagués pensat que podia ser possible, no? Mm. Per tant, bé, a partir d'allà ja vos recomano que la mireu.
2: Es que también es muy interesante no entender. Son finales muy buenos. A mí los finales que no entiendo me enganchan mucho a la historia. A mí me Totalmente. Gustan. Son buenos Totalmente. Finales. Pues, ¿cómo ha terminado la película? No tengo ni idea.
3: Yeah. I a no. més de Kristen Stewart, que ho fa beníssim. Ho fa molt bé. És molt
2: bona. Vamos con otra. Esta ya tiene un título que no va con Ferran ni va con Fades, creo, pero ahora nos lo va a explicar. Zafarrancho en el rancho. A ver.
8: Maggie, echa un vistazo a tu nuevo hogar.
9: ¡Anda! ¡Un rancho! ¿Habrá vacas? Espero que no sean de las que dan leche desnatada. Sé de un lugar.
2: Què és això, Ferran? És el surrealisme o com és esto?
3: Mira, justament aquesta és la que va per Fados i ara ja l'he explicat.
2: No he donat una, no he donat una.
3: És una pel·lícula de Disney que jo quan era petit m'encantava i ja no sabia per què. I no l'he tornat a veure, fa molts anys que no la veig. Però record que era un trio icònic. Jo només recordo això.
2: Vale.
3: I record que cada un tenia, que cada vaca protagonista tenia una personalitat molt peculiar.
2: Ostres.
3: No? Hi havia la més, bé, com la més presumida, n'hi havia una que era molt poma, una que era més estirada, l'altra que era més graciosa, tal. I com que crec que són personatges, però com que defineixen molt bé la iconicitat d'un trio.
2: Clar.
3: I crec que jo a partir d'allà ja estava projectant amb Fades, quan ja era petit veient això, saps?
2: Que bueno.
3: Sí, justament era per això. I
2: ostres,
3: la van comentar un dia.
2: M'encanta Zafarrancho en el rancho. Sí.
3: I la van comentar un dia, estan tots tres en el cotxe, i tots tres van dir, buah, m'encantava quan era petit, i tots tres van recordar la pel·lícula i que mos encantava. I crec que és per ells, aquesta pel·lícula justament és per ells.
2: Sou la mateixa persona un poc, Per dins, a lo millor. Cada una con su personalidad, sois cada uno una de las vacas, ¿no? De Zafarrancho
3: totalment.
2: En el rancho. ¿Quién ets
3: tu? O les tres a la vegada.
2: O les tres a la vegada, clar, que és que és més interessant això. Sí, tal vegada, pues sí, efectivament, no te deixaré, no vull que triguis. Sois les tres vacas, los tres, ja està.
3: Sí.
2: Anem-nos a darrere.
10: Magic Castle, li atiende Amber. Sí, claro que sí. $38 a noche.
11: Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis.
12: ¡Venga ya, hombre!
11: ¡Fuera ya!
12: Es que fuera se va a derretir.
11: Dentro también se derrite.
12: Pero Bobby...
11: Fuera. Muchas gracias.
12: ¡Pues sí hay de qué!
13: Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar.
14: Pero vamos a entrar...
13: ¿Nos puede dar algo suelto, por favor?
15: El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
2: Me encantan los niños inteligentes de las películas.
3: Totalmente.
2: Son Total increíbles. Son
3: entrañables siempre.
2: Usón. Sí. The Florida Project.
3: Sí, això és una pel·lícula d'en Sean Baker, que ja diria que és pràcticament el meu director preferit, però té moltes pel·lícules, podria haver tirat Tangerine, també, que m'agrada moltíssim, però crec que aquesta, justament... Reprenent una mica el que hem parlat abans, no?, d'aquesta ignorància de quan ets petit. I justament me recorda moltíssim en els estius de Serenal, jo que sempre he passat els estius allà, Can Pastilla, Serenal, me recorda moltíssim en aquesta ignorància d'allà i veure-ho tot amb un colors preciosos. No? Veure-ho tot amb colors molt vívids.
2: Sí.
3: I aquesta pel·lícula justament crec que té això, no?, que té una fotografia perfecta i per molt que passin coses dolentes, no?, desgràcies, que crec que no va tant amb la meva biografia, sinó simplement la vivència dels nins... i de veure-ho tot com d'una manera tan innocent i vívida, no? I això està basat a Miami, jo a Serenal, crec que no és exactament el mateix, però...
2: No.
3: Però, no sé, crec que és una pel·lícula entranyable, molt entranyable.
2: Hombre, el color, si hablamos del color de nuestras playas, bueno, yo creo que es imposible mejorar nuestro color.
3: Totalment. No, I aquest cel blau, sí, que és un blau com molt intens.
2: Y eso sí lo conservamos. Sí. Es verdad que, claro, la memoria es muy sabia, ¿no? Y recordamos, sobre todo esos recuerdos de infancia, nos quedamos con esos, ¿no?, que nos estrujan un poquito el corazón para bien, ¿no? Y luego vamos construyendo, ¿no?, nuestra propia memoria, la vamos reconstruyendo. Y Totalmente. En este caso me parece muy bien, ¿no?, que ese niño se quede con el color de nuestras playas, porque eso sí continúa. Luego, totalmente. Claro, Can Pastilla ha cambiado muchísimo, ¿no? Des de que molt, sí. dejaste de
3: ser
2: un niño.
3: Tampoc tant, eh? O sigui, no? Jo realment ho recordo ja molt turistificat i sí. tot molt, molt surrealista.
2: Es que, i... Clar, és que sou molt, és molt jove i, sí. i claro, sí, sí, la, se parece bastante, ¿no? La playa de Palma sí. actual a la de cuando eras un niño.
3: Sí, realment sí. O sigui, a veure, que no, això no ha de ser raó per no queixar-se, però...
2: No, gens.
3: Però sí que crec que està bastant igual i no sé... I és el que dèiem abans, d'aquest surrealisme que pot passar qualsevol cosa a la platja de Palma, no?
2: Sí, realment sí.
3: Pot passar qualsevol cosa, Sernal, i realment a Florida Project, en aquesta vida de tres nins petits a Miami, no? I en aquests hostals de Miami també els hi pot passar qualsevol cosa. I crec que era una mica aquesta sensació que me va... com a atrapatant.
2: Pues molt ben triada, aquesta pel·lícula. I quan tornes a casa, a Mallorca, tornes a Serenal?
3: Sí, sí, sí.
2: Es cas als pares, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Ca teva.
3: Sí, ca meva, sí, sí, Serenal.
2: Clar.
3: I m'agrada molt.
2: Pues molt bé. Nos vamos a ir con la música de Fades y que estáis como de... bueno, con una agenda de conciertos por delante... Espectacular que teniu
3: sí,
2: properament.
3: Sí,
2: sí, sí. Sí.
3: Pues mira, aquest dissabte tocam a Sagunt, a València,
2: sí.
3: i la setmana que ve tocam a Tarragona, i bé, després ja comença la gira d'estiu amb moltes festes majors per aquí, per Catalunya, València... A Mallorca venim molt poc enguany, me fa molta pena dir això.
2: Ja?
3: Però sí, sí, venim molt poc, però perquè hi ha molta falta de pressupost per venir cap allà, i bé... és el que té també Catalunya, que hi ha molta inversió en cultura, mos agradaria que Mallorca n'hi hagués molta més. I bé, però tornarem. A finals d'any anunciarem alguna cosota per venir per Mallorca. Ai, segur.
2: Nos quedamos en verano sin ver els Fades en casa, a casa seva, a casa sí, teva, sí. casa nostra, no? Sí, sí. Que decimos los mallorquins. Moltes gràcies, Ferran, Pi.
3: Vosaltres.
2: Ha estat un plaer tenir-te per aquí, compartir les teves pel·lícules, la vostra música i que sigui prest. Vos volem veure aquí a casa, també.
3: Sí, sí, moltes ganes de tornar sempre, sempre.
2: Gràcies, estimat, una abraçada.
3: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Adeu.
2: La música de Fades. Nos marchamos hasta mañana. Adiós.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luz verde judicial al desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma. El Ayuntamiento de Palma ha recibido el visto bueno y la intención es ejecutarlo este mismo mes de junio. Quedan por el momento 80 personas residiendo allí en el interior, según los últimos datos que maneja el consistorio. El alcalde de Palma, Jaime Martínez.
3: El jutjat en el final conclou que l'entrada sol·licitada constitueix una mesura absolutament necessària, adequada y proporcionada.
2: Según Martínez, muchas de las personas han marchado fuera de Palma, algunas han emigrado a la península o a otros países. Cerca de medio centenar de personas han sido acogidas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. A todo esto, en Més per Palma, Miquel Àngel Contreras lamenta que el alcalde se esconda, dicen, detrás de una resolución judicial para echar de la ciudad a personas vulnerables.
4: El alcalde s'amaga darrere una decisió judicial per continuar perseguint, atacant i menyspreant a persones que ja viuen en una situació molt complicada. No aspira a millorar la seva vida, no vol posar els mitjans, els recursos ni els esforços per dignificar les condicions de les persones que viuen a l'antiga presó. El que vol és que se'n vagin de Palma, expulsar-les, degradar-les i perseguir-les fins que desapareguin del mapa. I es balla, no resol els problemes, els trasllada, els amaga davall una estora perquè no embrutin la postal d'una Palma convertida en destinació turística masificada.
2: Todo esto en el día en el que ha arrancado la selectividad. Cerca de 5.000 alumnos examinan estos días la primera jornada. Ya ha concluido. Esta tarde ha sido el turno de los exámenes de biología, de latín y técnicas de expresiones martes 2 de junio. Hasta el próximo jueves se van a examinar una jornada, la de hoy, de muchos nervios para los estudiantes.
5: Bastante nervioso porque hoy toca mucho temario y es muy extenso, ¿no? Y nada, vamos a intentar lucharlo, supongo.
6: Bien, bastante controlado, o sea que estoy tranquilo. Me levantaba a las 6 para repasar un poquito antes del examen, pero
2: una selectividad además con una novedad principal, detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes. Cristina Moreno Mulet es vicerrectora de estudiantes.
7: Les aules han estat revisades, van ser revisades aquests dies anteriors per veure, diguem, per ajustar les sensibilitats. I avui ja hem passat per diferents aules i de moment tot ha anat molt bé. He de dir que els alumnes, els estudiants ho han fet fantàstic perquè estaven avisats que havien de tenir els mòbils apagats.
2: Más asuntos. Los distribuidores de alimentos y bebidas creen que la limitación de entrada de vehículos a Mallorca no va a servir de nada. La patronal insta a los partidos a alcanzar un acuerdo duradero y acusa al Govern de Provence de fallar a la hora de poner solución al problema. Y es que una temporada más la patronal pone sobre la mesa que las carreteras de las islas están colapsadas, principalmente en Mallorca. Su presidente Bartomeu Cervera denuncia que los trayectos que antes se hacían en media hora, ahora superan la hora y media.
8: No arregla nada. Lo que sí, posiblemente empezaría a mejorar algo, porque perfecto nunca más estará, pero por lo menos si se hicieran estos prometidos por todos los gobiernos, este último también, los aparcamientos disuasorios en las entradas a Palma, después con un bus lanzadera.
2: Hoy también hemos conocido los datos del paro del mes de mayo. Nunca antes había habido tan pocos parados en Baleares en ningún mes, 23.600 personas buscan trabajo a día de hoy, también récord de afiliación a la Seguridad Social con más de 653.000 personas. En el Govern insisten en el pleno empleo. Catalina Cabrer, consellera de Trabajo.
9: És una ocupació estable, perquè també sabem que creem ocupació durant tots els mesos de l'any. I ara, també, la dada dels salaris, veiem que Balears per primera vegada té un salari superior a la mitjana de tot l'estat. A Balears han pujat més els salaris que la inflació. Pensam que el cost de la vida, que és vera, que sempre deien que Balears és car, però sí que és veure que els salaris estan donant suport en el cost de la vida de
2: tots. I els sindicats diuen que aquests rècords no se traducen en una mejora de la qualitat. El secretari general de UGT Baleares, Pedro Mar.
10: No poden eclipsar la situació real de la ciutadania. Una economia cada vegada més expansiva, dinàmica, però el contrast de la situació social. Els preus desbocats, la impossibilitat d'accedir a un habitatge, gent vivint en caravanes, i és una qüestió absolutament inassumible. Hem d'apostar per un model econòmic sostenible.
2: Una cosa más, el Pleno del Parlamento se ha posicionado de manera unánime contra la campaña publicitaria en el aeropuerto de Palma de un grupo financiero alemán y al mismo tiempo también ha reprobado con el voto en contra del PSIP al ministro de Transportes Óscar Puente y al presidente de AENA Mauricio Lucena por impulsar políticas aeroportuarias contra los intereses de los ciudadanos de Baleares como la ampliación del aeropuerto de Ibiza. AENA afirma que ampliará el aeropuerto de Ibiza por seguridad, no para crecer en capacidad.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: Vamos ya con el deporte. Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. La negociación de Vedat Muriçi con el Fenerbahçe sigue avanzando. Apuntan desde los medios locales en Turquía que se podría cerrar en los próximos días. Todo depende del acuerdo que llegue el representante y el club para la salida del delantero kosovar. Además, hemos hablado hoy en el programa de la concentración de la selección española femenina con cuatro jugadoras mallorquinas: Lucía Corrales, Cata Coy, Patrick Guijarro y Mariona Caldentey. Esta es Cata Coy en el Media Day de esta mañana hablando. Se le ha preguntado por la situación del Real Mallorca. Esto decía la portera del FC Barcelona.
13: Mal, mal, me dejó mal. Encima fue cuando ganamos nosotros la Champions. Me enteré que el Mallorca había bajado. Bueno, un golpe duro, ¿no? Creo que el Mallorca no se merece estar en esa categoría, que se merece estar en primera por todos los años que lleva ahí.
12: Y además hoy se ha presentado la que va a ser la décima ruta memorial Luis Salom este próximo domingo 7. Se cumplen mañana 10 años del fallecimiento del piloto de motos mallorquín. Este próximo domingo habrá 2.000 motos recordando la figura del piloto balear.
2: Gracias, Alberto.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: En 20 segundos, diálogo de sabios.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
15: tuya, tuya,
14: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
17: Diálogo de sabios.
2: Siete 7:28 minutos de la tarde. Hoy diálogo de sabios con Toni María Tomás. ¿Qué tal, Toni?
18: Hola,
2: buenas tardes. Francesc Casadesús, ¿qué tal? Francesc, bienvenido.
19: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todos? Muy bien, un placer como siempre, ¿eh?
2: Sí, un placer. Bueno, cerca de 5.000 alumnos de Baleares, ya lo saben, han comenzado hoy la prueba de acceso a la universidad y entre las novedades, lo hemos contado, detectores de radiofrecuencia para frenar conductas fraudulentas, para evitar que los alumnos, en definitiva, copien. Las pruebas de acceso, que también se actualizan a los tiempos que corren y a esta llegada con fuerza de la IA. ¿Qué os parece lo primero de todo que se incorporen estos detectores?
18: Bé, si ho tinc de dir jo, no puc dir res en contra de que s'incorporin, no? Perquè seria un frau, és un frau, per dir-ho així, no?
2: Sí.
18: Però et vull dir que això també convida a continuar a l'antiguitat, anar enrere, no usar aquests aparatos que són molt detectables i en tot cas si qualcú vol usar, pues usar o sa mà per apuntar-se a qualque cosa o un paperet que du vés a saber on, etc.
2: Francesc.
19: Sí, bé, això és un símbol, no, dels més, dels molts que hi ha de l'època en la que vivim, no? La tecnologia ha vingut per quedar-se i òbviament té molts usos i alguns d'ells són fraudulents. Sempre s'ha intentat copiar, sempre, això és des que existeix aquest concepte d'universitat i d'estudi, sempre hi ha el que intenta per altres mitjans il·lícits treure unes notes que no es mereix, i clar, actualment doncs, les noves tecnologies, molt particularment la intel·ligència artificial, facilita molt les coses. Ja veurem si ho aconsegueixen o no totalment de frenar això. Sí. Sempre hi haurà algú que ho intentarà. Sempre hi haurà algú que ho intentarà. He de dir que són pocs, eh? Mm. És molt poca gent. Mm. Vull dir, això també s'ha de dir, eh? Però hi són. Hi són i és lògic que s'intenti. Veurem què passa. Jo estic expectant a veure quin és el resultat final d'aquesta tecnologia aplicada justament contra el mateix ús de la tecnologia.
2: En cuanto al nivel de los alumnos, cada año el porcentaje de alumnos que aprueba la selectividad es mayor, sube ligeramente. ¿Hay demasiados universitarios,
18: Toni? Jo crec que no. Mm. Una altra cosa és que els universitaris, primer, tots tinguin un final feliç, per dir-ho així, és a dir, tinguin possibilitat d'incorporar-se en la professió que han escollit a la vida pública, un per un costat, i per un altre, aquells que és al revés, que no poden arribar i llavors han d'aguantar-se i han de tenir professions que no arriben a lo que ell pretenia, no?
2: Hay muchas carreras frustradas, sí,
18: exacte,
2: claro.
18: Exacte.
2: Francesc.
19: Sí. Sí, sí, sí. Bé, jo li veuria això amb aquesta. Jo crec que sí que hi ha massa universitaris i ho explicaré molt ràpidament, perquè molta gent va a la universitat i realment res per s'adona, i jo estic parlant de la meva experiència després de 42 anys ja que soc professor, s'adona que no és la via, que no és el camí. Està ha estat molt mitificada la universitat. Jo penso que ara un poc menys, i això també es comença a notar en una davallada de matrícules. És a dir, moltes altres opcions, que no sigui exclusivament accedir a una professió moltes vegades ja saturada, moltes vegades saturada per la via universitària. Crec que és important que hi hagi diversificació, que no és valenta.
18: No volia dir això, volia dir que qui vol aprendre, si vol aprendre molt, pues se li ha de poder, que ho ha de poder fer, per dir-ho així. No? Una altra cosa és que després, per circumstàncies X o les que siguin, no pugui arribar a lo que esperava poder arribar.
2: Sí.
19: Simplement volia dir, afegir aquí un petit matís, no? que potser hi és, i el fet de la pròpia selectivitat és una demostració, un sistema frustrant, molt frustrant, perquè la selectivitat, l'exigència d'altíssimes notes per accedir a moltes carreres, etcètera, etcètera, això va complicant la vida d'una persona jove, que ho hem de tenir molt present, i això té a vegades conseqüències psicològiques, frustracions, depressions, etc. És un tema delicadíssim, aquest.
18: Sí, sí, és bé. Sí, sí. S'hauria d'aprofitar també per donar més suport a lo que són els oficis, en general. El que abans era inofici, i ara són professions, també.
2: Sí, exacte, sí, sí. No? Bueno, la formació professional, per exemple, està augmentant moltíssimo, no?
19: Sí, per aquí vaig jo. És justament això que volia dir, Xus.
2: Vamos a hablar del conflicto que mantienen estos días, estas semanas, los docentes de Valencia y Cataluña. La profesora agredida precisamente en Valencia ha presentado, ya saben, una denuncia. La Policía Nacional ha abierto un expediente a la gente que la empujó. Aquí la Asamblea de Docentes asegura que apoya a sus compañeros catalanes y valencianos, pero que no se plantean hacer paros, hacer huelga, a pesar de que sí que dicen que hay problemas crónicos sin resolver. ¿Sirven para algo? ¿Estas huelgas son eficaces?
18: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, y se está demostrando. Yo creo que además que lo que demuestran es su fortaleza i la determinació dels ensenyants per millorar, i no dir només millorar com és lògic la seva remuneració, sinó millorar i molt a ser possible l'escola pública, l'ensenyança pública. Jo crec que això és fonamental, i crec que són d'admirar els que aguanten, perquè no és fàcil mantenir una vaga, ni tan sols fer-la no és fàcil, i a més el que un se planteja és per què en aquestes alçades de la vida i de la situació del nostre país, que per la vista va estar molt més amunt del que ens creiem en quant a, diguem, nivell econòmic, etc., perquè s'han de fer vagues per reclamar a vegades una sèrie de temes, una sèrie de coses que són elementals. Per exemple, les ràtios de alumnes, no? S'ha d'intentar que aquest ràtio sigui el més, més adaptable per a l'ensenyant. Ho dic com un exemple, no? Per tant, no tot és aconseguir els 450 euros que ara promet la Generalitat en quant a Catalunya, sinó és un canvi o millorar molt, millorar, perquè molts aspectes són molt, jo crec, l'ensenyança pública.
2: Francesc.
19: Sí, jo també crec que les que són positives, sobretot en el sentit de que aconsegueixen centrar i focalitzar l'atenció sobre la problemàtica que tenen socialment, m'estic referint, no? És a dir, tots hem de ser conscients que sanitat i educació són els pilars sobre què se sustenta una societat, i quan més qualitat tingui les dues, millor serà aquesta societat, si això és obvi, i sobretot si estan xerrant d'una societat democràtica, això és obvi. Ara bé, hem de dir, i aquesta és la realitat molt penosa, que cada cop els propis ensenyants, els propis professors s'estan sentint menys desconsiderats, menys problemàtica interna a la possibilitat inclús de poder donar classes sense problemes, la pèrdua d'autoritat, etc. Tot això està també provocant un efecte rebot. No, ja comença a disminuir l'interès per ser professor, eh? Per exemple, això ho detectant també a la universitat, que ja molts alumnes ja no contemplen, i això és important, a les carreres de lletres, el ser professors com a prioritari, i la immensa majoria fins ara ho era, eh? Busquen alternatives, eh?
18: Això també passa, jo crec, amb altres professions, eh? Està passant amb altres professions.
2: Sí, claro.
19: Sí, sí, està passant, però bueno, amb aquesta...
2: En el sector educativo, sí, en concreto. Sí. Nos queda nada, un minutito y medio, vamos a hablar de ese canto popular multitudinario del viernes pasado de la Balanguera. ¿Qué te parece, Toni, esa iniciativa? Que ha sido un éxito, ¿eh?
18: Ha estat un èxit, un èxit relatiu, perquè un èxit. Hi ha molta més gent que no ha cantat. Ni li interessava, ni ho sabia, ni tan sols. Però bé, ha estat un èxit a tots els pobles, els 400 col·legis m'apareix, etcètera, els alumnes, etcètera, a mi ho ha estat l'únic, i el més curiós per mi, perdona un moment, només un momentet, el més curiós de mi i el més xocant és que la presidenta de la comunitat autònoma, el president del Consell i el balde de Palma, tres del PP, que no posen excessivament